0: también sabía que sería problemático. En esto coinciden Alexandra Cágamo y Brendan Toomey.
1: The estimate is that it sold 10,000 copies by the end of the year.
0: Y según Brendan Toomey, se estima que vendió 10,000 ejemplares entre octubre y diciembre de 1726. Era mucho para la época. En enero de 1727 ya se había publicado una primera traducción al francés de los viajes de Gulliver. Y poco después de las primeras impresiones surgieron secuelas falsas.
2: Ajustó al Gultrudo, o pregonero, para que anunciara por el pueblo que en la venta del Águila Verde podía verse una criatura extraña.
0: Esto sí pertenece a la primera edición de los viajes de Gulliver, aunque Jonathan Swift no lo escribió exactamente así en su manuscrito. Donde escuchamos eso de la venta del Águila Verde, debería decir la venta de El Cuerno y la Corona. Viajamos a Irlanda del Norte para entenderlo mejor.
3: The oldest public library in Northern Ireland.
0: En Armagh está la Biblioteca Robinson, propietaria de un ejemplar especial de los viajes de Gulliver. Es una primera edición tachada por el autor. Corrigió enfadado los cambios que su editor londinense había hecho sin su consentimiento, para esquivar a la censura.
3: But the publisher knew that Swift meant something else.
0: Al bautizar la venta como El Cuerno y la Corona, Jonathan Swift quería decir algo más, y su editor lo sabía. Aclaraciones de Carol Conlin, bibliotecaria de la Robinson Library. La corona aludía al rey Jorge I y su mujer Sofía. El cuerno, a la infidelidad en el matrimonio real. Jonathan Swift quiso contar indirectamente esa infidelidad en los viajes de Gulliver, porque no es un libro infantil. No lo es en origen. Los viajes de Gulliver es la fórmula literaria de Jonathan Swift para intervenir, con seudónimo y heterodoxia, en las luchas políticas y religiosas de su época, para expresar mucho de lo que no podía decir seguramente desde su púlpito como deán en la Catedral de San Patricio de Dublín.
4: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, en la información de las territoriales de Radio Nacional.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
6: Bon dia, falten 14 minuts per les 8. Una trentena de mallorquins són a punt de partir per assistir a les celebracions del viatge apostòlic del Papa Lleó XIV a Espanya. Tot d'una els escoltàvem en aquest divendres 5 de juny amb Llucia Gómez al control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. El Batle de Sant Josep reclama a les empreses alternatives habitacionals per als seus treballadors.
7: Això perquè la majoria de les persones que formaven part de l'assentament desallotjat al Parc Natural de Ses Salines tenien feina.
6: Problemes amb els nous tribunals d'instància.
7: Els advocats i juristes denuncien el col·lapse dels jutjats amb la seva implantació. Se sumen a les reclamacions dels sindicats per la manca de personal i mitjans que provoca retards d'anys i anys amb els casos.
6: I en els esports?
7: Leo Román ha debutat amb la selecció espanyola masculina en l'amistós contra l'Iraq. Avui som Moix acull el partit de la femenina contra Anglaterra. I l'Illes Balears Palma Futsal passa a semifinals pel títol de Lliga.
6: Consultam la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
8: Molt bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim el cel cobert amb precipitacions, en general dèbils, tendint durant l'hora baixa a predominar ja el cel poc ennigulat. Avui les temperatures diurnes tendeixen a baixar, més notablement al nord de Mallorca, quedant-se les màximes als 27 graus a Palma, 25 a Eivissa, 24 a Mahó i Formentera. Per altra banda, bufa vent moderat de tramuntana amb intervals forts, localment amb ratxes de 60-70 km per hora, girant durant l'hora baixa a la component est, fluix a moderat. Atenció, perquè també tenim avís per fenòmens costaners. És una informació d'AEMET.
6: Ara mateix tenim 18 graus a Mahó i Palma, 20 a Eivissa, 21 a Formentera. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
9: Bon dia. En aquest moment ja troben les retencions habituals en principal de la Palma, però retencions de carretera d'Inca des de Benissalem fins a Santa Maria i també des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació a la Sevilla Cintura. La Sevilla Cintura troben tràfic que comença des de l'estat de Belea fins al polígon de Can Valero i també des de Son Rapinya fins a Gènova. A la carretera de Soja, sentit Palma, trobarà retenció fins a l'incorporació de la Sevilla Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
6: Com els dèiem a la portada, ja estan en marxa algun dels 300 mallorquins que tenen previst participar en les diferents celebracions del viatge apostòlic del Papa Lleó XIV a Espanya.
7: A primera hora d'avui ja ha partit des de Son Sant Joan un grup de 27 estudiants. Van cap a Madrid, on demà arribarà el Pontífex. La majoria són de primer i segon de batxillerat i alguns acaben de fer la selectivitat. Tots asseguren estar molt emocionats.
10: Vamos todos con el mismo objetivo, de encontrar a Jesús y disfrutarlo mucho.
11: Esta aventura no sabem molt bé què farem, però moltes ganes i molt emocionats.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Con Susana Santaolalla, Libros de Arena. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: No podía ser de otra manera. Llega mañana el Papa León XIV y tenemos libros para conocerle mejor. Por ejemplo, el de Juan Vicente Bo, que estuvo con nosotros, fue corresponsal y que nos contó detalles muy concretos, como que juega al tenis todas las semanas, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad. Si queréis rescatar la entrevista que le hiciste, ya saben nuestros oyentes en RN Audio. Y además es una oportunidad porque, claro, con Juan Vicente Bo, pues él nos va a presentar a un papa que además es matemático, es teólogo, es jurista, y él cuenta en el libro que afronta este desafío con el espíritu del misionero, que ha recorrido medio centenar de países como prior general de la Orden de los Agustinos, además de tener un profundo conocimiento del Vaticano. Este libro, en resumen, nos descubre no solo al hombre, sino también los retos, que esto es importante, las respuestas y los signos de esperanza de un pontificado llamado a marcar, como decimos, una nueva etapa. Es un libro muy interesante, bueno, ya pudiste hablar con él. Yo creo que está muy bien este libro.
1: Vicens Lozano dice de él, el gesto que sacude, la reflexión que dialoga y la voz que clama, y clama desde el sur, ¿no?
3: Sí, clama, es un papa del norte, es norteamericano y es un papa a la vez del sur, y esto es una figura, digamos, muy necesaria en este siglo XXI. Lo hemos visto con este enfrentamiento de liderazgos que se ha producido con Donald Trump. Hasta entonces este papa ha sido poco conocido, no daba titulares a los medios de comunicación como daba el papa anterior. Reflexiona, dice prácticamente lo mismo que decía pues el papa Francisco, pero tiene otra forma de comunicar.
1: Sobre el papa Francisco, esté seguro, Vicens, que lo tienes en el radar si no lo has leído, o casi seguro que lo has leído, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas.
2: Sí, Susana. Es curioso este libro porque él estaba en mayo de 2023 en la Feria del Libro de Turín, estaba ahí Javier Cercas firmando ejemplares, y se le acercó Lorenzo Fanzini, que es el editor de la Editorial del Vaticano, y le propuso algo alucinante. Él se quedó alucinado. Le propuso viajar a Mongolia en un viaje oficial para acompañar al Papa Francisco y entonces escribir una obra sobre la experiencia. Podía escribir con absoluta libertad. Claro, Cercas le respondió, pero vamos a ver, ¿no saben que yo soy un tío peligroso? Que puedo escribir lo que me dé la gana y la puedo liar. Y entonces Fanzini le dijo, precisamente por eso queremos que seas tú. Bueno, pues nada, él empezó y le dieron, como digo, carta blanca para hablar sin vigilancia, sin censura, y habló con fieles, con curas, con secretarios, con mujeres de la Iglesia, con misioneros y, por supuesto, Carlos, habló con el Papa Francisco, porque él lo que quería, al final es que todo se queda en lo que necesitamos cada uno, él lo que quería era preguntarle al Papa directamente si su madre se reuniría con su padre tras su muerte. Se lo preguntó, pero no os voy a decir lo que le respondió el Papa Francisco, tenéis que leer el libro, pero está muy bien, ¿eh?
1: A comprar el libro y leerlo.
4: Esto me parece un missing link con la novela de Unamuno, de San Manuel Bueno Mártir,
2: sí,
4: ¿verdad? Pero al final ¿crees o no crees?
2: Ay, es verdad. Bueno, pues él ahí deja caer la respuesta.
1: También, bueno, el lado más oscuro y los lados de las víctimas, el lado de las víctimas también presente de alguna forma y orbitando alrededor de esta visita, como hemos contado hoy con el estreno también viendo una película que aborda de forma valiente todo esto, nos ha contado Íñigo Picabea. Todo esto también está en la literatura,
2: claro,
1: y está en los libros.
2: Claro, no podemos obviarlo. La literatura se ha hecho eco de algunos casos de abusos en la Iglesia. Yo os traigo dos libros, El fin de la inocencia, mi testimonio, de Juan Carlos Cruz. Es su historia siendo adolescente, cuando en su camino se cruzó el padre chileno Fernando Caradima. Este hombre falleció en 2021 a los 90 años, se convirtió en el depredador sexual más famoso de Chile. En 2011 Caradima fue suspendido por el Vaticano, que también le ordenó llevar una vida de penitencia y oración, y no fue hasta 2018 cuando el Papa Francisco finalmente lo despojó de su condición de sacerdote. Y también Juan Carlos Cruz ha escrito Abuso y poder, nuestra lucha contra la Iglesia Católica, junto a otras dos víctimas de Caradima, Jess Hamilton y José Murillo, después de que el Papa Francisco se reuniese con ellos en el Vaticano hace unos años.
1: Y lo
3: Juan Carlos Cruz, por cierto, sí, gran amigo mío, que ha colaborado conmigo en todos mis libros sobre el Vaticano, con entrevistas, etcétera, y un personaje que ha sufrido muchísimo, sí, y que es un poco el representante, digamos, internacional de todas las víctimas.
2: Tiene mucho valor su testimonio.
1: Un asunto que, bueno, de momento en la visita no está programado ningún encuentro, de momento creo, con víctimas, pero
3: Ha habido encuentros con víctimas en el Vaticano, no en concreto, no, pero puede haber sorpresas. Exacto. Siempre hay sorpresas en la agenda del viaje.
1: Está todo medido al milímetro, pero esto seguro que trae una sorpresa. Y algo de ficción también, thrillers.
2: Ahí bastantes, ¿eh? Uf, y además es que te enganchas y no los puedes soltar. Os traigo los más famosos. El nombre de la rosa, por favor, de Umberto Eco. ¡Ey!
4: Bueno.
2: Un clásico.
4: Que además es filosófico, sí. con Guillermo de Baskerville, esa mezcla de Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes.
2: ¿No? Sí, sí, ambientado, como saben nuestros oyentes, en la abadía benedictina en 1327. Asesinatos, también debates teológicos, filosóficos de la época, fascinante. Los pilares de la tierra, venga, de Ken Follett. Aunque su eje es la construcción de una catedral, muestra el peso absoluto de la iglesia en la Inglaterra medieval, las intrigas, también no puedes parar de leerlo. Por supuesto, Carlos, El Código Da Vinci, de Dan Brown, el famoso bestseller que popularizó teorías alternativas sobre la historia sagrada, el Santo Grial, el secretismo dentro del Vaticano. Y termino con otro libro.
4: María Magdalena,
2: es verdad. Y otro libro que se ha hecho famoso gracias a la película, Cónclave. Sí. Estuvo nominado a los Oscar BAFTA, ganó el Oscar, un BAFTA, Globos de Oro. Es una novela del escritor inglés Robert Harris sobre la celebración del cónclave en el que se elegiría el próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica, un relato que yo creo que es muy veraz.
3: Sí, pues, por supuesto, no, es muy veraz, pero yo tengo una crítica que hacerle a Cónclave.
2: A ver, me encanta.
1: La hace en su
3: la
1: libro.
3: Crítica la hago en mi libro, porque he presentado varias veces forums alrededor de la película Cónclave. La crítica es que olvida absolutamente las presiones exteriores que hay en la elección de un papa. O sea,
1: todo el misterio,
3: un diálogo fantástico, unos actores fantásticos, una puesta en escena maravillosa, pero yo creo que olvida lo que yo hablo en mis libros, sobre todo en este libro, en León XIV, Sombras bajo la cúpula, que cómo intervienen estos poderes exteriores para hacer posible la elección de un papa.
1: Es muy interesante.
4: Pero no crees que está metafóricamente, sí, ¿no? En el momento en el que estallan las vidrieras, es una metáfora de ese poder exterior.
3: Sí,
4: que...
3: Sí, por supuesto, metafóricamente sí, pero no revela los intrigos, no revela las operaciones que ha habido pues previamente.
1: Queda todo lo que hay fuera.
3: Que
1: estos días vamos a hablar, por ejemplo, con Monseñor Jordi Bertomeu, misión de alcance a la caza del dinero del sodalicio de la vida cristiana, un organismo considerado por el Vaticano como una secta. Eso daría para otra novela, eso daría para varias novelas.
3: Gran amigo.
1: Pues le daremos recuerdos y le diremos que hemos leído su libro, León XIV, Sombras bajo la cúpula, recomendado Vicenç Lozano, periodista, historiador, Roca Editorial. Vicenç, cuántas historias te guardas, ¿eh? Gracias.
3: Muchas me guardo, pero muchas las cuento.
1: Muchas
3: yo
1: las
3: creo
1: cuentas.
3: Que son interesantes.
1: Gracias por hacerlo. Hasta luego. Gracias
3: a vosotros.
5: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, és la 1:30. El Consell de Mallorca limitarà l'entrada de vehicles l'estiu de l'any que ve. El PP ho traurà endavant amb l'abstenció de Vox. Avui és divendres 5 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. L'Ajuntament d'Eivissa fa marxa enrere.
6: El consistori renuncia a construir el pàrquing de Sarreal, que contemplava gairebé 750 places davant l'oposició dels veïnats de la zona.
5: Centenars de joves parteixen de les Illes Balears.
6: Per anar a veure el papa Lleó XIV a la seva visita apostòlica a Espanya, on visitarà Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife.
5: I en els esports?
6: El Palma Futsal passa per penals a les semifinals del títol de Lliga. El porter del Mallorca, Leo Román, debuta amb la selecció espanyola masculina i la femenina, amb 4 mallorquina s'enfronta avui a Anglaterra a l'estadi de Sant Moix.
5: Anem a consultar la previsió del temps per a les pròximes hores a les portes del cap de setmana. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Molt bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears s'anirà disminuint la nuvolositat. Així mateix encara podrem tenir alguna precipitació puntual dèbil. Les temperatures diurnes avui baixen més notablement al nord de Mallorca, quedant-se les màximes als 27 graus a Palma, 25 a Eivissa, 24 a Mahó i Formentera. Demà dissabte, jornada estable i les temperatures diurnes pujaran més notablement al nord de Mallorca. Podrem arribar a màximes de 28 graus a Palma, 27 a Mahó i a Eivissa, 24 a Formentera. És una informació d'AEMET.
5: Avui és divendres, com dèiem, a les portes del cap de setmana toca conèixer tot el que faci falta de la cultura. Endavant, Laura Ruibal.
8: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
9: Bon dia i benvinguts a Punt Cultural, el programa d'Oci Cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Com cada divendres, vos acompanyam fins a les 2 de l'hora baixa per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui parlant de la nova temporada d'exposicions de les Galeries Art Palma amb la proposta per aquest estiu de la Galeria Sisà. A l'agenda visitem el Festival de Jazz de Formentera i prepareu les crispetes per conèixer les estrenes de la setmana a Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. Us parla Laura Ruibal, José Miguel Blasco és al control tècnic. Comença a Punt Cultural. Avui estem a la Galeria Sisà de Palma, que acaba d'inaugurar la mostra La Tentació de les Formes, de Joan Cortés, una exposició que reuneix la producció més recent de l'artista pollensí, que ja és amb nosaltres. Bon dia, Joan.
10: Bon dia, com estem?
9: I també ens acompanya la directora de la galeria, Belfont. Bon dia.
11: Bon dia.
9: La mostra s'acaba d'inaugurar a l'Art Palma Summer. Com definiries, Joan, les obres que poden trobar?
10: Bueno, són unes obres que durant tot el temps, que tots aquests anys que he anat fent feina, pues van sorgint noves formes. I per això també fa referència a la tentació de les formes, és que es fa referència a que quan comença una forma no sé com acabarà, i això m'aprovoca una emoció i una tentació que és a veure com acaba. Hi ha diferents materials, les formes sempre poden ser diferents, però sempre al final tenen una relació amb les feines anteriors, diferents materials, obra gràfica, xilografia i litografia.
9: Quin és el canvi respecte de les teves etapes anteriors?
10: El canvi de les meves etapes? Aquesta, per exemple, que vaig fer fa 3 anys aquí, les formes eren més dolces, més suaus. Aquestes són un poc més... tenen una textura diferent, no vull dir que siguin més agressives, mantenen la mateixa tendència, poden ser un poc, la textura és un poc més diferent. Poc més exagerada.
9: Quan hem entrat a l'exposició, me recordava una mica, li deia ella, a les copinyes, no? Aquesta construcció de materials.
10: Els pensaments són lliures, cadascú que senti el que vulgui. Sí, perquè en què dia això, el que passa, sempre he estat fent de referència. Quan veus una obra d'aquest tipus, quan no veus el que és, sempre cerquem un prescut. I després n'hi ha persones que ho defineixen abstracte. Jo amb això podria xerrar que podria estar en contra o a favor. Però clar, que aquest punt de referència ja és acceptable, en què dir, tu veuràs, te recordarà això, te recordarà allò. Llibertat de sentiments.
9: Vosaltres heu col·laborat molt de temps amb en Joan, no és la primera vegada que es posa, ho supos que per vosaltres és una exposició important, no?, de cara a aquesta nova temporada d'estiu.
11: És un honor i sempre és important. I més ara que jo crec que en Joan està en un moment de maduresa creativa, està en un gran moment, i per això és fantàstic que un artista amb una trajectòria consolidada de més de 40 anys de qualque manera tingui encara molt que dir. I de fet, amb aquesta exposició, com sempre me passa amb en Joan, quan veig la seva obra i quan faim feina en la seva obra, sigui lògicament escultura, i després lògicament nosaltres tenim el privilegi de poder fer feina en directe amb ell aquí en el taller quan fa la part d'obra gràfica original, per jo el més meravellós d'en Joan és que mai mos deixa de sorprendre, i aquestes ganes sempre que té d'investigació, de descobrir nous materials, per jo és increïble que hagi acceptat una vegada més es posar el que és casa seva, que és el Sisà.
9: Quan ara visitàvem l'exposició ens comentaves que aquesta part d'obra gràfica com s'ha fet? Conta'ns una mica, quin ha estat el procés?
11: L'obra gràfica, en aquest cas en Joan, com he dit abans, no deixa de lluitar l'obra, d'investigar, i té una cosa increïble, i és que un poc ha tornat en els orígens de la seva primera exposició amb el Sisà, que va ser el 2013, que va començar a fer feina en la tècnica xilogràfica, no? Com a bon escultor, sempre constantment pensa en volum i en cercar el volum, la relació del volum en l'espai, i va començar fent feina en xilografia, no? La darrera exposició que va fer fa 3 anys se va centrar molt en la tècnica calcogràfica, sobretot en l'aigua fort. I ara en aquest cas, un poc, a banda de fer litografia en pedra, que a més ha estat per jo un honor perquè ha pogut en Joan fer feina en la premsa litogràfica Boirín, que la vàrem incorporar en el taller l'any passat, aquest afany per investigar ha fet que en Joan en aquest cas faci la part de xilografia que engan un poc, no? Perquè ho ha fet com ell fa feina en les escultures, no? Anar construint el volum a base d'acumulació de peces, però en aquest cas ha anat acumulant damunt la matriu de fusta peces de cuiro molt gruixat, creant un volum a damunt d'una fusta, i això s'ha estampat. I el més sorprenent per jo, en aquest cas sí que l'havia utilitzat abans, és vermell, amb obra gràfica, també en els anys 90. Ell, els seus dibuixos preparatoris de volums, també utilitzava moltes vermell, i fins i tot les escultures utilitzava moltes vermell. El que ha fet ha estat utilitzar per la part de xilografia el vermell i després per la part de litografia el blau, una cosa sorprenent que jo crec que ve un poc influenciat per una peça escultòrica que va fer a Sevilla esmaltada amb un blau meravellós bueno, que també està a l'exposició.
9: Aquesta incorporació del blau, conta'ns una mica.
10: Aquesta incorporació del blau, perquè clar, que dia està 5 setmanes a Sevilla, estava un taller que era un taller que se diu Barro, que el dirigien a Raquel, en Raquel. Clar, que dinava, estava dins, estava a la zona de, en el que has cantit de Sevilla, la zona d'Alfalfa, crec, i clar, que dius, vas passejant i sempre veus, te fixes en les coses, que dius, ulls, van per aquí i per allà, i li vaig dir a Raquel, hay que hacer un color que me deje un recuerdo de Sevilla. I va ser que mirant una teulada digui, escolta, vull aquest blau, i el vam aconseguir.
9: Però és un blau que també ens recorda una mica el Mediterrani, no?
10: Sí, també té... Sí, bueno, també hem de tenir en compte que vosaltres van anar per allà, vosaltres van venir per aquí, i supos que també si anéssim a cercar hi hauria unes relacions, però ben que dic, per això també va la millor veure aquesta connexió més, com a més intensa, vull dir, a que sacar un azul, i ho van aconseguir.
9: Joan, tu has exposat a museus de diferents indrets, a fires internacionals com Arco, no sé què suposa per tu aquesta galeria Sisà, no? Que Nabel ens deia que teniu una relació, que això és cateva.
10: Clar, sí, un poquet més enllà de l'art, la relació que fa que estigui amb el taller Sisà en tant d'anys. Són qüestions de moltes emocions i moltes històries meravelloses.
11: Nosaltres volem sempre, per nosaltres és importantíssim el benestar de l'artista. Pensa que nosaltres el que ens diferencia principalment de la resta de les galeries és que nosaltres necessitem tenir aquest vincle amb l'artista, sobretot l'equip del taller, amb el director tècnic, que és en Francesc Campins, que bàsicament el necessites, perquè hi ha d'haver un enteniment, i pensa que nosaltres hem de fer que ell se senti bé, perquè ell deixa l'intimitat del seu estudi i es fa feina tot sol per entrar a un espai que li és, encara que sigui casa seva després de tant d'anys, que li és sempre estrany, no? I que necessita entendre-se perfectament en els tècnics i sobretot i els tècnics han de respectar els seus silencis, el seu estat de cada dia per als resultats, per obtenir uns resultats bons. Llavors és inevitable que la relació dels artistes siguin artistes de la galeria com és en Joan, representats per la galeria, o artistes col·laboradors, és inevitable que hi hagi d'haver aquest vincle. I per nosaltres és importantíssim.
9: Bel, ja que estem amb tu, no volem desaprofitar l'oportunitat de demanar-te per aquesta mostra que s'ha inaugurat també al Casal Solleric, l'imprescindible, el gravat entre gravats. Conta'ns una mica, tu la comissaries, què poden veure, què heu duit?
11: Bueno, la comissaria juntament amb en Jesús Barrera, que el vaig convidar en aquest repte, perquè tot això és impossible, hagués estat impossible, perquè estic fonamentalment centrada en el projecte Sisà, que per jo és la meva vida. Però sí que és vera que fa 2 anys me varen proposar des del Casal Solleric fer aquesta exposició, i jo sempre que veig l'oportunitat de posar en valor les tècniques d'estampació tradicionals i l'obra gràfica original, no puc dir que no. no? I de fet en Joan hi té està dins el llistat increïble d'autors i no puc evitar, lo primer de tot, agrair d'una forma totalment profunda la generositat d'un aliat que m'he trobat pel camí, amant de les tècniques d'estampació tradicionals i desgravat, que no en Enric Juncosa d'Arder, que ha posat a la nostra disposició gran part de la seva, bueno, una petita part, perdona, de la seva col·lecció, a part d'altres col·leccionistes que també mos han deixat obra gràfica, i bueno, i és una mostra que ha, per jo és realment un regal per la societat mallorquina, però per damunt de tot és una oportunitat per posar en valor les tècniques d'estampació tradicionals des d'un punt de vista d'investigació per part dels creadors al llarg de la història, i trobar solucions que ni la pintura ni l'escultura te poden donar, en molt de casos, no? El llistat d'autors és impressionant, és a dir, Durero, Rembrandt, Piranesi, Volpato, Joan Cortés, per suposat, bueno, és un llistat infinit, és a dir, hi ha més de 70 peces, més de 70 estampes, hi ha, lògicament, en Joan Miró, Saura, Tàpies, Sean Scali, bueno, Fernando Pagola, Clara Munt, Campano, Irma Álvarez La Viada, bueno, i també dir-vos que per jo és un superlutze, que era una cosa impensable, que era ficar els 22 disparates d'en Goya, que això és una edició única, és impressionant, és un nivell impressionant, no? És una exposició, jo crec, guapa, que per jo, en sèrio, que és un regal per la societat mallorquina, que espero que, a part de tots els que varen venir ahir a visitar-la, hi vengui moltíssima gent, perquè realment ho han fet des del carinyo, des de la nostra passió per les tècniques d'estampació tradicionals. Crec
9: una passada d'exposició. Idò, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies, Beli i Joan, per haver-nos acompanyat en aquesta estoneta de ràdio. Que vagi molt bé.
10: Un plaer poder compartir amb vosaltres.
11: Gràcies.
8: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
9: I repassem ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xisco Díaz. Bon dia.
5: Bon dia. Avui començant parlant de la 12a edició del Formentera Jazz Festival. Després del tret de sortida d'ahir dijous al Blue Bar, l'esdeveniment afronta a partir d'avui els seus 3 dies de màxima activitat.
9: La plaça de la Constitució de Sant Francesc serà el centre neuràlgic de les nits d'avui i demà, amb una programació totalment gratuïta i a l'aire lliure que fusiona el millor jazz internacional amb el talent local.
5: Avui, a partir de les 10 de la nit, podran gaudir del jazz espiritual de Muriel Grossman, a qui sentiu de fons, i la fusió ètnica de la cora, un instrument africà amb el qual actuarà el músic senegalès Momi Maiga. Dissabte viurà el seu moment àlgid amb el concert de la llegenda mundial del baix Richard Bona, excol·laborador de gegants com Quincy Jones, que compartirà cartell amb el quartet balear Garcies Fuster Vaquer. El festival tancarà diumenge al vespre a Ses Roques amb la seva mítica jam session de clausura a càrrec de Magdalini Janicou.
9: I sense deixar de parlar de jazz, si és a Mallorca, avui podràs gaudir de l'actuació de Miranda Jazz Combo.
5: Aquesta nombrosa agrupació, fundada fa més de 2 dècades i dirigida pel guitarrista Toni Miranda, destaca per la seva gran riquesa instrumental, unint base rítmica, veus i potents seccions de vent i metall. El repertori de la nit combinarà grans clàssics del gènere amb peces totalment actuals, totes elles adaptades amb arranjaments propis i exclusius fet a mida per a la formació. L'actuació serà al Teatre del Mar a partir de les 8 de l'hora baixa.
12: Ella fue nacer en una fría sala de hospital.
9: I altra de les cites musicals del cap de setmana serà avui a l'Auditorium de Palma,
5: on actua el cantautor asturià Víctor Manuel, que presentarà Solo a solas conmigo. L'espectacle oferirà una atmosfera íntima i pausada on l'artista interpretarà composicions recents intercalades amb els grans clàssics que han marcat la seva trajectòria professional, com Soy un corazón tendido al sol, Asturias, El abuelo Víctor o aquest Solo pienso en ti, que sentiu de fons. Encara queden entrades disponibles a partir de 55 euros.
13: Vaig mirant el meu voltant.
9: I de Palma, feim un vot a Menorca perquè demà Ciutadella, Suc i Sopes presenten el seu tercer àlbum.
5: Que com aquesta cançó que sentiu de fons, du per títol Lo més clar s'embui, un disc de 14 composicions que compta amb la col·laboració dels mallorquins OR. Demà dissabte a partir de les 9 el presenten en directe al Teatre del Casino de 7 de gener. Una actuació molt especial per al grup, ja que són varen actuar per primera vegada ara fa 7 anys i que Riudavets és un dels components del grup.
13: És un concert que mos fa especial il·lusió per poder mostrar sa feina feta. Una sala especial on va començar la nostra història i que ara volem omplir per presentar el nostre tercer disc.
9: I també a Menorca, aquest

0: de Palma amb diferents activitats.
1: Sí, jornades a les quals s'han programat diverses activitats, com dius, i signatures de llibres. Avui a les 6, l'humorista Junet Xahí presentarà el llibre Corderito, una novel·la d'autoficció que aborda temes com la identitat.
2: Té experiències meves i d'altres que no. És una història de ficció. Va més de les relacions familiars i de les relacions amb l'entorn, tant en gent estrangera com en gent local, i crec que ho he descrit amb molta dignitat i no està fet per emocionar expressament o per cercar la llàgrima fàcil.
1: D'entre les activitats destaca també el concert que demà de matí oferirà Cucorba per als més petits, i diumenge s'ha programat un concurs que afrontarà a escriptors, llibreters i lectors. El tancament de la fira el posarà a l'actuació de la banda de música Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol.
3: Te quiero profundamente.
0: I acabem l'agenda amb la música de Pedro Pastor, que visita les Balears.
1: Sí, avui actuarà a Esclaustre, a Mahó, demà serà a la sala Esgremi de Palma i diumenge a Esbirra, Eivissa. És una de les veus més representatives de la cançó d'autor independent, conegut per les seves lletres de contingut social, compromès i crític, que fusionen amb altres estils com el funk, el hip-hop o el folk. Presentarà el seu nou disc, 10 locos años descalzos.
3: Te quiero y es evidente.
0: Gràcies, Xisco, i bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: Te quiero.
1: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
2: I amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema, saludant com cada setmana un dels responsables de Cine Ciutat, en aquest cas Javier Pachón, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Avui tenim tres estrenes molt diferents, començant per Backrooms.
4: I found something in the store.
5: Okay.
2: Backrooms és una pel·lícula dirigida per Kane Parsons que debuta a la direcció i és una de les estrenes, Javier, més esperades de l'any.
3: Sí, és, jo crec que la música fins i tot ja mos ubica. La pel·lícula té una estètica que es diu liminal, que són aquests espais de transició que existeixen entre lo quotidià i lo desconegut, i aquest horror que existeix en el contrast d'un espai que ha de ser familiar però que resulta inquietant. I és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any, perquè tot va començar a un foro d'internet a 2019 amb una foto d'una oficina buida, amb parets groguenques, amb moqueta humida, i això va crear un univers dins internet que ara mos arriba a les sales de la mà d'aquest nin que fa 4 anys va començar a fer un parell de curtmetratges al voltant d'aquest univers i ara ha fet la pel·lícula que amb 10 milions de dòlars de pressupost ja ha recaptat 130 en tot el món quan es va estrenar a nivell mundial la pel·lícula la setmana passada i Espanya arriba avui.
2: De fet, vosaltres avui fareu una xerrada amb Rodrigo Taramona, divulgador i creador de contingut especialitzat sobre l'impacte de la tecnologia a l'ésser humà, per parlar precisament de què passa, no? Com aquest imaginari d'internet traspassa i se trasllada als llenguatges del cinema, no?
3: Exacte, jo crec que és un d'aquests luxes que tenim de que gent així visqui a Silla i tal vegada no ho tenim fitxat, no? Que tenim gent així a Silla i en Rodrigo vendrà amb nosaltres, xerrarem això de narratives no lineals, d'autoria col·lectiva, perquè va haver molt d'autoria col·lectiva en tot aquest procés i aquest lore, no? Per emplear l'expressió que s'emplea avui, i jo crec que serà una d'aquestes converses superinteressants i una d'aquestes pel·lícules que crec que independentment de si coneixes o no el fenomen, independentment del que t'hagi generat xerrar d'això, crec que s'ha de veure, perquè és una pel·lícula d'avui, i si volem estar connectats amb la cultura i la societat d'avui, és una pel·lícula que generarà conversa. El manco generarà conversa, i per això feim aquest conversant amb Rodrigo Taramona, que té el suport del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma, i estem molt il·lusionats amb aquest esdeveniment.
2: I parlant d'il·lusionats, deixant de banda el terror psicològic, per una altra de les estrenes és una nova versió de Los Ilusos.
5: És un poco triste, ¿no?
6: Es una escena cómica que de repente, de tanto dilatarla, se vuelve dramática. Bueno, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Però
2: Jonas Trueba torna amb la seva òpera prima 13

0: anys després. És una nova versió de la mateixa pel·lícula, Los Ilusos 13+13.
1: Sí, primer de tot, gràcies per agafar espai que t'ha donat amb això d'il·lusionats. Això és el primer, perquè anava per aquí. Així que sí, Los Ilusos i en Jonás és que per nosaltres és un dels autors que estimam, que sempre mos dan moltíssim de carinyo i sempre bé, mos tenen el seu cap quan fa noves pel·lícules. Aquesta, ell diu que és la seva pel·lícula zero perquè es van estrenar gairebé en secret fa 13 anys, un dia 13, per això de Los Ilusos 13+13, i és una altra forma d'estimar el cinema i de fer cinema. Si xerraven de backrooms d'una forma d'arribar al cinema, aquesta és una carta, com molt del cinema d'en Jonás, és una carta d'estima i d'amor en el cinema. I la pel·lícula, bàsicament, és aquestes pel·lícules que diuen on no passa res, però passa tot, que és la vida. I és que fan els cineastes quan no fan cinema. I són rutines, són converses, és alcohol, és passejar. I després de 13 anys torna aquesta pel·lícula per o bé descobrir-la o bé tornar a veure-la ara sense que s'estreni tan secret i fins i tot li dona el color original, que es va gravar en color però es va projectar en el seu moment en blanc i negre, per donar una oportunitat de tornar a veure una pel·lícula d'un cineasta que ama el cinema.
0: I anem ara amb una altra de les estrenes, en aquest cas el drama independent Rebuilding.
2: What am I doing here?
3: I know about the ranch.
0: Javier, què ens pots contar d'aquesta pel·lícula?
1: Aquí és una pel·lícula que comença amb un ranxo arrasat pel foc i un cowboy que ha perdut tot i ha de tornar a començar. I és una pel·lícula que tracta d'entendre què queda quan no queda res a la teva vida. És la segona pel·lícula de Max Walker Silverman, que va dirigir a Love Song, i es mou visualment i fins i tot temàticament en algunes coses en pel·lícules que tal vegada vos sonin com Nomadland, The Rider, Minari, i tenim un Josh O'Connor, que Josh O'Connor podem veure, si té una pel·lícula de la seva primera comunió, hauríem de veure aquesta pel·lícula també d'en Josh O'Connor, i està allunyat d'aquest arquetip de cowboy antic, sinó que és una masculinitat molt, molt oberta a la ternura, I tracta d'això, de segones oportunitats, de que sempre hi ha alguna cosa que salvar quan tot va malament.
0: I també té una fotografia espectacular, crec, o sigui que és una oportunitat, no?, també de gaudir d'aquests paisatges, de les grans planes del Colorado. I ens acomiadam ja amb una nova edició del cicle Cine Ciutat Famílies, en aquest cas projectau demà Guillot i la llebre salven el bosc.
4: Al vell mig d'un bosc.
5: Oh, ja sé a què podem jugar.
0: Com sempre, Javier, pel·lícules per als més petits de la casa. La projecció serà demà a les 11 del dematí. És un cicle que està funcionant molt bé.
1: Sí, la veritat és que estem encantats. De fet, continuem durant l'estiu i volem oferir-lo també com a refugi climàtic per a les famílies. I només continuem perquè nosaltres pensàvem tancar demà. Però la gent, la frase que repeteixen és per això no aturareu això durant l'estiu, no? Per tant, encantats de continuar i això, i emplear pel·lícules diferents per xerrar de coses, encara que sigui per recordar la pel·lícula i tenir un moment amb els nins, o de xerrar, en aquest cas, per exemple, xerrarem d'aventures, de gestionar els egos, d'amistat, d'empatia, i sí, tenir una bona estona un dissabte de matí, ja t'ho dic, en refugi climàtic durant l'estiu.
0: Abans d'acomiadar-nos, recordar que la setmana que ve, nova edició de la Festa del Cinema, les entrades a 3,5 €.
1: Sí, de dilluns a dijous, de dia 8 a dia 11, com que venim molt carregats de coses, és la setmana perfecta perquè sigui la Festa del Cinema, així que vos esperam a tots, això, de dilluns a dijous, sempre, però de dilluns a dijous, a més, a 3,50 € totes les pel·lícules.
0: Prenem nota. Moltíssimes gràcies, Javier, i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, gràcies.
0: I avui ens anem de cap de setmana amb les recomanacions culturals d'un opositor a Policia Nacional.
6: Hola, sóc n'Àlex Puye i faig feina d'auxiliar administratiu mentre estudi per l'oposició de Policia Nacional. Un lloc per passar el temps el cap de setmana és la Playa d'Estrenc. Un llibre és El gos dels Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Una pel·lícula, Retorn al futur. I una cançó que m'agrada moltíssim, de Michael Jackson, se diu Don't Care About Us.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este viernes en el que Pedro Sánchez ha improvisado una inusual rueda de prensa a su llegada a la cumbre Europa-Balcanes en Montenegro y durante casi 20 minutos ha asegurado que no sabía nada de Leire Díaz ni de sus andanzas y que de haberse enterado habría tomado cartas en el asunto. Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sin esperar a las preguntas, Pedro Sánchez ha negado cualquier relación con el caso Leire Díaz, niega ser el Juan, dice que está avergonzado y que desconocía algo que nunca hubiera autorizado.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
3: Tras conocerse contactos de Leire Díaz con la directora de la Guardia Civil, Sánchez defiende a Mercedes González y al ministro Marlaska.
4: La confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González.
3: El presidente dispuesto a seguir porque dice que las corruptelas de unos pocos no pueden manchar a un gobierno limpio, es lo que ha dicho en Montenegro, alejando un adelanto de las generales y descartando un superdomingo electoral en mayo del año que viene.
2: Gracias. El respaldo de Sánchez a la directora de la Guardia Civil se suma al del ministro del Interior tras el comunicado difundido anoche en el que se explicaba que Mercedes González habría mantenido 3 encuentros con Leire Díaz y que corta la comunicación cuando ella... cuando la exmilitante le pide la readmisión de un agente. Marlaska insistía en su confianza porque no tuvo contactos, se asegura, en los que hubiera referencia alguna a la trama. El PP va a pedir la comparecencia urgente de la directora en la Comisión de Interior del Senado de la semana que viene. Acabamos de saber que va a ser el próximo jueves. No ven suficientes las explicaciones ni de la directora, ni del ministro, ni del propio presidente Miguel Tellado.
5: Pero Sánchez no cesa a ninguno de ellos porque él era y es el uno de todos ellos. El jefe de la banda, el cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
2: Bueno, por cierto, que esta mañana hemos conocido un comunicado del exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, imputado en este y en el caso Koldo, niega tener un rol de dirección en la presunta trama y se ve como una víctima de la política. Una última hora más. El debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León tras su pacto con Vox será el martes que viene, el 9 de junio. Una semana en la que España estará ya inmersa en el fervor papal.
6: Vamos todos con el mismo objetivo, de encontrar a Jesús y disfrutarlo mucho.
7: Es una suerte que podamos ir todos y que lo organice el colegio. Polideportivo, saco a dormir, somos 1.000 personas.
2: Pues estas 1.000 personas salían de Mallorca con destino Madrid, a donde llegará mañana la capital de España, León 14. La ciudad se prepara en el centro en Cibeles. Elena Nieva, saludos.
8: Buenas tardes, faltan pocas horas para que llegue el Papa a Madrid y aquí en Cibeles los operarios trabajan a destajo para que todo esté listo. Ahora mismo están pintando y dando los últimos retoques al escenario de 600 metros cuadrados donde se va a celebrar la misa de este domingo. Todo ante la atenta mirada de muchos curiosos.
9: Desde arriba que nos han dejado, no, los autobuses ya no pasan, nos han dejado el Menéndez Pelayo, está todo con vallas también y con los altavoces, los medios de comunicación están todo por ahí, me parece muy bien, yo lo veo bien, además el Papa me cae bien.
10: Yo dije que demasiado rápido trancaron esto, porque si eso es el domingo, mañana todavía es sábado, yo podían verlo trancado el sábado en la noche.
8: De momento hemos visto pocos peregrinos, aunque la llegada masiva se espera a partir de esta tarde-noche.
2: Y se lo contaremos aquí en Radio Nacional de España a lo largo de toda la semana, de todo el fin de semana y toda la semana que viene, programación especial en todas nuestras plataformas, ya lo saben. Del exterior, atentos al Líbano, que intenta negociar a dos bandas después de que el grupo chií Hezbollah criticara los resultados de las negociaciones directas con Israel y a la espera de ver si logran encauzar el acuerdo con Netanyahu o si el alto al fuego se derrumba. Mientras la tensión en el estrecho de Hormuz continúa, aunque los ataques de Estados Unidos e Irán parecen remitir. Vamos a ver cómo está afectando eso a los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hoy, de momento, el petróleo se mantiene estable con un retroceso ligero hasta los $94 por barril. Las bolsas europeas avanzan más claramente con el IBEX 35 a la cabeza. De hecho, el selectivo español sube ya más de un 1% y ronda su zona de máximos históricos. Uno de los impulsos es Inditex, que sube un 3% y sigue beneficiándose de los buenos resultados que ha presentado esta semana. Wall Street apunta de momento a una apertura más cauta con el lastre de la gran tecnología relacionada con la inteligencia artificial.
2: Ay, Mar Rosa Perarna, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Sandra.
2: estando en Málaga, donde la policía investiga como crimen machista el asesinato de Vicky. Tenía 51 años. Su pareja la ha matado presuntamente a tiros y después se ha suicidado. No había denuncias. Iker Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes. El barrio malagueño de Palma Palmilla sigue conmocionado por la muerte de Vicky, una vecina muy conocida y apreciada en la zona por ser la presidenta de su comunidad. Los servicios de emergencia acudían antes de las 8 de la mañana a la zona tras recibir avisos de vecinos que escucharon gritos y varios disparos. A su llegada encontraron a las dos personas fallecidas. Dejan atrás dos hijos y tres nietos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
12: Ha sido como consecuencia de un arma de fuego, la muerte violenta de la mujer y posteriormente a través de suicidio, autolisis por parte del varón que ha aparecido muerto. No obstante, las autopsias son las que van a determinar exactamente las causas de la muerte. No consta que hubiese antecedentes en el sistema de Biogen ni como pareja ni por separado por parte del varón.
0: Con la muerte de Vicky ya son 5 las mujeres asesinadas en Andalucía por crímenes machistas en 2026.
2: Y 24 en todo el país, 11 más que el año pasado a estas alturas. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Además, hasta ahora estamos muy atentos a un incendio en la provincia de Huelva, en Alosno. Afecta ya a 1.000 hectáreas, sobre todo de matorral. Última hora, Paloma Cuevas.
13: Ahora mismo unos 100 efectivos trabajan en la zona, hay más de 17 medios aéreos asignados y los esfuerzos se centran en frenar que el fuego avance debido al fuerte viento y al tipo de terreno. Alejandro López es director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Huelva.
14: Se ha visto favorecido por el intenso viento de noroeste y un combustible fino muy disponible. El terreno por el que se ha propagado son principalmente dehesas con pastizal.
13: La Junta ha elevado el fuego a nivel 1 de emergencia y según los datos que maneja el alcalde de Alosno, Francisco José Suero, la superficie afectada es de unas 1.000 hectáreas.
15: La información que tienen los puestos de mando avanzado, pues calculan que son unas 1.000 hectáreas.
13: Desde el Infoca aún no confirman una cifra concreta de la superficie dañada por el incendio que comenzó en el carril del cementerio en Alosno, pero que afecta ya a otros términos municipales del condado del Andévalo. En Radio Nacional hemos hablado con la alcaldesa de San Bartolomé, María Eugenia Limón, localidad más próxima al incendio.
16: Durante toda la noche las llamas se veían muy cerca del término municipal. Han estado en bastante alerta y muy preocupados por la situación.
13: La alcaldesa ha asegurado que los vecinos del municipio han colaborado con el Infoca utilizando sus tractores y medios de labranza para frenar el fuego que a esta hora continúa activo.
2: Y hoy también un recordatorio, porque desde hoy durante todo el fin de semana pueden colaborar en la gran recogida de los bancos de alimentos, pueden hacer un donativo económico en los supermercados o bien donar productos como arroz, legumbres o alimentos infantiles.
17: Muchas gracias, señora.
18: Venga, por lo menos para los chicos.
19: He donado pasta, magdalenas y eso.
20: Estamos bajo mínimos y necesitamos dar alimentos a todo el mundo.
2: Gracias a estas campañas, el año pasado los bancos de alimentos pudieron ayudar a cerca de 1 millón de personas.
21: Bueno, y volviendo al Papa, vamos a ver qué tiempo le espera durante su visita a nuestro país. Jacob Petrus, buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues con calor, porque a partir de hoy vuelven a subir las temperaturas, lo seguirán haciendo durante el fin de semana y eso quiere decir que en el sur peninsular rebasaremos los 35 grados a la espera de que la semana que viene ese calor siga intensificándose, sobre todo en el centro y en el sur. En el norte permaneceremos un poquito más al margen porque sobre todo Galicia, la cornisa cantábrica, amanecerá cubierta de nubes bajas, incluso sin descartar alguna llovizna, nubes bajas que también veremos en otros puntos del Mediterráneo, pero con una tendencia a desaparecer rápidamente durante la mañana y eso sí, a partir de mediodía, con nubes de evolución. El fin de semana no descartamos algún chubasco en los Pirineos o en la Ibérica.
21: Gracias. Y en los deportes, la selección masculina está de viaje hacia Estados Unidos. La femenina busca conseguir el viaje a Brasil. Daniel Ampuero, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Donde se va a disputar el Mundial Femenino el año que viene y donde defendemos corona. Esta noche España-Inglaterra a las 9 desde Palma de Mallorca para adelantar a las británicas en la fase de clasificación si conseguimos la victoria por más de un gol. Mundial femenino en Brasil el año que viene, mundial masculino en 6 días en México, Canadá y Estados Unidos. Al país norteamericano vuela ahora la expedición de los de Luis de la Fuente, al lugar donde se concentrarán para disputar los 3 partidos de la fase de grupos: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, el primero de ellos dentro de 10 días. Y quedan 2 días nada más de pre-campaña para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, en la que los ataques en forma de acusaciones y los anuncios de fichajes están marcando estas últimas 48 horas que tienen los candidatos para convencer a los 100.000 socios madridistas. El fin de semana también tenemos mucho motor, Gran Premio de Hungría de motociclismo y Gran Premio de Mónaco, el de más glamour del calendario en Fórmula 1.
21: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
23: Radio Diari Migdia.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:10. El Consell de Mallorca limitarà l'entrada de vehicles l'estiu de l'any que ve. El PP ho traurà endavant amb l'abstenció de Vox. Avui és divendres 5 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. L'Ajuntament d'Eivissa fa marxa enrere.
3: El consistori renuncia a construir el pàrquing a Sarreal, que contemplava gairebé 750 places davant l'oposició dels veïns de la zona.
1: Centenars de joves parteixen de les Balears.
3: Per anar a veure el papa Lleó XIV a la seva visita apostòlica a Espanya, on visitarà Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife.
1: I en els esports?
3: El Palma Futsal passa per penals a les semifinals pel títol de Lliga. El porter del Mallorca, Leo Román, debuta amb la selecció espanyola masculina i les femenina amb quatre mallorquines s'enfronta avui a Anglaterra a l'estadi de Son Moix.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Molt bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears anirà disminuint la nebulositat, així mateix encara podrem tenir alguna precipitació puntual dèbil. Les temperatures diurnes avui baixen més notablement al nord de Mallorca, quedant-se les màximes als 27 graus a Palma, 25 a Eivissa, 24 a Mahó i Formentera. Demà dissabte, jornada estable i les temperatures diurnes pujaran més notablement al nord de Mallorca. Podrem arribar a màximes de 28 graus a Palma, 27 a Mahó i a Eivissa, 24 a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: El Consell de Mallorca limitarà l'entrada de vehicles l'estiu de l'any que ve i cobrarà una taxa. Avui, en ple extraordinari, ha aprovat la proposició de llei per regular l'afluència de vehicles amb els vots a favor de PP i l'oposició. Vox, soci de govern i contrari a les restriccions, ja abstès. Margarida Blanquer, bon dia.
23: Bon dia. El text que ara haurà de tramitar el Parlament preveu l'aprovació d'un sostre de vehicles i cobrar una taxa que encara s'ha de definir. També estableix que seran les navilieres qui gestionaran les autoritzacions i el cobrament de les taxes. Quedaran exempts els residents i els treballadors temporals. La norma serà també el nombre màxim de vehicles de lloguer i sancions, que van dels 300 al 30.000 euros. Fernando Rubio és el Consell Insular de Mobilitat.
24: Demano el suport de tots els grups polítics perquè xerrar de regulació d'entrada de cotxes no és xerrar d'ideologia. És un clam que dia a dia ens demanen els mallorquins. També els hi vull anunciar que ja ens han posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que, tot d'una, entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
23: Vots socis del govern del PP havien anunciat el seu vot en contra, però finalment s'hi han estès. Troben que no és la solució, que manquen infraestructures i acusen els populars d'electoralisme. Antoni Gili, portaveu.
25: Realidad es que la ley no afronta las causas del problema, afronta únicamente los síntomas. Y eso puede servir para vender titulares, señor Galmés, pero no para solucionar la situación de fondo. Para ustedes la meta son las próximas elecciones.
23: L'oposició ha donat un sí crític a la llei perquè afirmen arriba tard. Parla Antoni Sales, portaveu del PI.
26: Però fan tard. Fan tard perquè Mallorca fa temps que està embossada i en 4 anys no entrarà en vigor cap limitació. Fan tard perquè tenim un problema sobre població fa anys i no s'han fet polítiques demogràfiques. No podem assumir 30.000 nous habitants cada any i els seus vehicles. No podem.
23: Més per Mallorca ha retret els populars que no donassin suport a la llei que els ecosobiranistes van presentar fa 2 anys. La portaveu és Catalina Inés Perelló.
27: Benvinguts a les polítiques de més. Perquè allò que avui ens presenten com una gran fita és una bona part allò mateix que varen rebutjar quan des de més ho proposàvem. I si avui hi ha una majoria disposada a fer una passa endavant és perquè més va ser el primer partit que va obrir aquest debat.
23: Els socialistes han proposat aprovar la norma amb un decret llei del govern que hauria permès avançar-ne aquest estiu la seva entrada en vigor. La portaveu és Catalina Cladera.
28: El que ha de fer és demanar a la senyora Proens que faci un decret llei perquè s'apliqui aquesta llei aquest estiu. Perquè el senyor Rubio diu que quan la llei estigui aprovada ja se pot aplicar. Per tant, no mos enganyin els ciutadans, ja pot aplicar aquesta llei si vol.
23: Com a anècdota, hem de dir que el pla ha començat a mitja hora de retard perquè el president Guilmés hi ha arribat tard per mort que ha quedat retingut en un embòs tornant cap a Palma des de Sant Macià.
1: I el govern descarta aprovar via decret llei la regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca, considera que suposaria un atac a l'autonomia del Consell Insular. Tot després que el PSI va oferir els seus vots per dur endavant la regulació via decret perquè la limitació es pugui posar en marxa aquest mateix estiu. Antoni Costa, portavoz del govern.
0: La propuesta del Partido Socialista suena más, si me lo permiten decir así, a una maniobra desesperada por ver al Partido Popular haciendo esta propuesta. Gobernaron 8 años y no solo no tuvieron esta iniciativa, sino que estaban en contra.
1: Mallorca serà la darrera de l'arxipèlag en regular l'entrada de vehicles. Cada illa ho fa de manera diferent, segons s'ha decidit el Consell Insular. Enrique Mas, bon dia.
5: Bon dia. Formentera va ser la primera que va imposar restriccions a les Balears. Les aplica des de 2019, del 1 de juny al 1 de setembre, amb un límit de 10.287 vehicles diaris, dels quals només 1.732 poden ser de visitants. La taxa diària és de 6 euros per vehicles i 3 euros per motos. Eivissa va iniciar la limitació el 2024 i Villeis des de l'1 de juny al 30 de setembre. L'any passat hi varen poder entrar 20.618 vehicles al dia, que enguany es redueixen a 17.668. La taxa a Eivissa és d'un euro al dia. I a Menorca, a pesar de fixar un màxim de 120.000 vehicles que podran circular diàriament per les carreteres, no aplicarà aquest estiu la limitació, però farà un control amb càmeres, lectores de matrícules als ports de Mao i Ciutadella mentre es redacta el reglament.
1: I a Menorca fa 3 anys que es disposa d'una llei que permet limitar l'accés de vehicles, però de moment no s'ha fet servir. El Consell diu que aquest estiu instal·larà càmeres per comptar els cotxes que entren, mentre l'oposició critica la inacció, diu, del govern del Partit Popular, Llorenç Sallés.
6: La llei de la reserva de biosfera inclou, des de febrer de 2023, l'opció de regular l'accés de vehicles a Menorca. 3 anys després no s'ha activat aquesta opció. L'equip de govern del Partit Popular va elaborar un estudi per conèixer el volum de cotxes que circulen per les carreteres de Menorca, una anàlisi que oferia nombres detallats i dibuixava ja un sostre màxim de cotxes, 120.000. Tot i disposar d'aquest estudi, el Consell ha optat encara per una mesura prèvia a la limitació, que és instal·lar càmeres als ports de Moll i de Ciutadella per comptabilitzar els cotxes que entren a l'illa. Aquestes càmeres encara no s'han instal·lat i segurament es posaran la propera setmana. El Consell assegura que, a la vegada, està fent feina en l'elaboració del reglament que desplegaria la llei, però no hi ha data d'aprovació. L'oposició critica el que diu que és una inacció del Consell del Partit Popular. Escoltam a Pepe Mercadal, del PSOE Menorca, i a Noemi Garcia, de Més per Menorca.
7: I el Consell nostre està enredat en posar càmeres en els ports per comptar els cotxes que entren quan tots els cotxes ja han entrat. Això és un sense sentit. Vull dir, el president va prometre que aquest estiu tindrien la limitació d'entrada de vehicles, 3 estius tard ja, però tampoc ho ha complert. I ara aquest hivern ens diuen que no, que aquest estiu tampoc ho tindrem. Llavors, què estan fent?
8: Aquesta falta de voluntat política i aquesta falta de gestió del Partit Popular del Consell Insular fa que Menorca quedi enrere, que les altres illes mos hagin passat per davant, amb excuses injustificades per part de l'equip de govern del Consell Insular, que cada dia diferents.
6: El Consell ha declinat fer declaracions.
1: Gràcies, Llorenç. Sí, seguim parlant de temes de mobilitat. Finalment, l'Ajuntament d'Eivissa descarta el projecte de fer un pàrquing al barri de Sarreal. Ho ha anunciat el bar Rafael Triguero instants abans que els veïns donessin lliurassin a l'Ajuntament més de 2.400 firmes en contra del projecte. Els veïns celebren la notícia, però adverteixen que continuaran alerta per defensar el seu barri. Ignasi Gras.
9: La pressió popular ha fet efecte al barri eivissenc de Sarreal. Finalment, i després de moltes setmanes de reivindicació dels veïns totalment en contra del projecte, en aquesta zona d'Eivissa no hi haurà un macroaparcament de vehicles. Rafael Triguero és el batle d'Eivissa.
10: Però avui el que ja vull fer de forma clara i contundent és que l'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Torna a destacar.
9: Una notícia que ha estat celebrada immediatament pels veïns que estaven a les oficines de l'Ajuntament per presentar amb el Partit Socialista fins a 2.444 signatures per aturar el projecte. Diuen estar molt satisfets i alleujats per la notícia, però també alerten que seguiran lluitant per defensar els espais naturals del seu barri. Maria Mercedes Hernández és una de les veïnes afectades.
12: Tenemos que estar en vilo, pendientes. Yo me alegro muchísimo de esto que ha ocurrido hoy. Muchísimo. Y los vecinos que hemos venido también, muchísimo. Pero És que no nos fiamos.
9: El Batla manté la seva voluntat de fer més aparcaments a Eivissa, però no ha detallat a on.
1: I el Consell de Formentera agilitarà al màxim els tràmits necessaris perquè el servei d'abalissament de les platges pugui estar operatiu com més aviat millor. Això una vegada el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha desestimat el recurs especial interposat contra l'adjudicació del contracte. Xavi, ara, bon dia.
2: Bon dia. La resolució confirma l'actuació del Consell en el procediment de contractació i aixeca la suspensió que afectava l'expedient, fet que permet reprendre la tramitació del contracte que ja s'havia adjudicat abans que una de les empreses que va perdre el concurs va impugnar el procés. La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló, ha valorat positivament aquesta resolució.
13: Es pot executar esbalissament i això començarem a tramitar doncs, des d'avui mateix, mos hi hem posat, i al llarg de la setmana que ve i les pròximes doncs, durem a terme ja esbalissament de platges quan abans puguem.
1: Més coses. La UIB impartirà el curs que ve la carrera de Ciències de la Mar amb 35 places. Avui el Consell de Govern ha autoritzat una aportació extraordinària plurianual de 5,5 milions d'euros per a la seva posada en marxa.
2: En el cas del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno, adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija, s'impartiran dos nous graus el curs 27-28, el de Psicologia i el de Disseny Digital i Contingut Multimèdia. I en el cas de la recent creada Universitat de Mallorca, s'ha autoritzat la creació de les facultats de Ciències Mèdiques i la Politècnica, on se preveuen impartir una desena de graus i diferents màsters i doctorats.
1: I seguim comptant més coses perquè ja són a Madrid algun dels 300 mallorquins que tenen previst participar en les diferents celebracions del viatge apostòlic del papa Lleó XIV a Espanya.
23: A primera hora d'avui matí ja han partit des de Sant Joan un grup de 27 estudiants. La majoria són de primer i segon de batxillerat i alguns acaben de fer les proves d'accés a la universitat. Tots asseguren estar molt emocionats.
14: Todos con el mismo objetivo, de encontrar a Jesús y disfrutarlo mucho.
15: Esta aventura no sabem molt bé què farem, però moltes ganes i molt emocionats.
16: És una suerte que podamos ir todos y que lo organice el colegio.
17: Pues disfrutar, veure el papa y pues gaudir aquesta experiència que crec que serà molt especial i volem aprofitar-la al màxim.
23: Els professors que els acompanyen comparteixen el mateix sentiment. Paquita Luque és directora de batxillerat del Col·legi Montesión.
18: Moltíssima il·lusió. Serà un moment de fe, de compromís educatiu i de comunitat, que esperem que sigui pues, una experiència que marqui molt en els nostres alumnes i en altres mateixes.
23: Una cinquantena de persones de la diòcesi de Menorca participaran també als actes que es faran a Madrid i Barcelona. Dissabte i diumenge, un grup de 17 adolescents i joves seran a Madrid. Alguns d'ells ja van participar al jubileu dels joves celebrat a Roma l'agost de l'any passat.
19: Pues ja ho he decidit perquè l'any passat tots junts van anar al jubileu de Roma, a Bolo, i pues, enguany també em feia il·lusió tornar a Bolo.
20: La meva motivació és atracar-me més a Déu i conèixer a altres joves que no siguin només d'aquesta parròquia.
29: Seguir aquest camí seu i seguir aquest viatge apostòlic de primera mà i poder conèixer la fe d'altres joves.
23: La delegació de Família i Vida de Menorca ha organitzat la participació d'un altre grup de l'illa format per 34 persones a la vigília, que tindrà lloc amb el Sant Pare 19 de juny a partir de les 6 de l'hora baixa a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. 2:23. Sindicats i patronals volen arribar a un acord per un nou conveni autonòmic que millori les condicions de les professionals de l'educació de 0 a 3 anys després de rebre ahir la proposta de l'administració pel finançament del sector.
3: Un dels principals punts de la negociació és la diferència entre centres públics i concertats amb els centres subcontratats, així com la disparitat entre la concertada i l'educació 0-3, ja que es regeixen per convenis diferents. A més, dins l'educació de 0-3 existeixen grans diferències salarials entre centres o entre illes, havent molt professionals que cobren el salari mínim, que consideren com a molt precari. Juan Carlos Lorenzo, secretari general de la Federació d'Ensenyament d'USO Illes Balears.
30: L'administració nos puso encima de la mesa un borrador de financiació i nosotros, como sindicato mayoritario, lo que hemos hecho es comunicarlo a trabajo, que si ya tenemos una financiación, que es lo que pedíamos inicialmente, pues podemos sentarnos todas las partes para negociar un acuerdo autonómico que permita regular y normalizar la situación de los trabajadores de 0-3, maestros y técnicos, y además todo el personal que se rige dentro del 0-3.
3: S'espera que els canvis que puguin sorgir de la negociació puguin aplicar-se per l'any que ve.
1: Obrim ara bloc de successos. Ha estat detingut un home per un presumpte cas d'agressió sexual a un jove a Maó. Els fets van ocórrer a l'estació de Busos el passat 7 d'abril. Segons el testimoni del jove, l'home es va asseure al seu costat i va començar a realitzar-li tocaments inapropiats. Una dona va intervenir immediatament davant els fets i va acompanyar el jove a una zona segura.
3: Investiguen l'aparició del cos sense vida d'un home d'avançada edat a Sant Joan de Labritja, a Eivissa. La policia local va intervenir el vespre d'ahir davant l'alerta dels veïns que van trobar l'home a terra en una zona boscosa prop del port de Cala Portinaig. Ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació al voltant de la mort d'aquest home.
1: Una persona està detinguda a Palma per la venda il·lícita d'armes prohibides. Subministrava armes com pistoles elèctriques o defenses extensibles a tot el territori nacional. Aquest armament s'enviava des de la República Txeca per paqueteria i després era distribuït a Palma per la persona arrestada. Durant l'escorcoll, la Guàrdia Civil va intervenir a més d'armes prohibides, productes anabolitzants.
3: I dues persones han resultat ferides greus i tres lleus en un accident entre un cotxe i una furgoneta a Eivissa. Els ferits han estat traslladats a Can Misses i a la Clínica Viles.
1: I parlem ara d'actualitat esportiva.
0: L'Illes Balears Palma Futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga després de guanyar el Quesos Hidalgo Manzanares als penals ahir en el tercer partit de l'eliminatòria de quarts disputat a Somos. El capità Carlos Barrón atura el darrer llançament dels rivals i Piqueras enmarca el cinquè i definitiu per als illencs que els dona la victòria. El tècnic Antonio Vadillo agraïa el suport de l'afició.
4: S'ha empujat en moments difícils, nos ha ayudado, incluso después la tanda de penalti. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando Somoy se pone así, pues es un jugador más.
0: El proper rival des de Vadillo serà el Pozo Múrcia, que va quedar millor classificat. Per tant, el primer partit es jugarà a Múrcia el diumenge i el segon dimecres 10 a Somos. En futbol, el porter del Mallorca, l'eivissenc Leo Román, debuta amb la selecció espanyola de futbol masculina i va sortir a jugar la segona part en l'armistós contra l'Iraq, que va acabar amb empat a 1. Fa història en convertir-se en el primer futbolista d'Eivissa en disputar un partit amb l'absoluta. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina juga avui a Somos contra Anglaterra, un partit clau de classificació per al Mundial de Brasil. Necessitarà guanyar per més d'un gol per superar les britàniques i situar-se com a primeres de grup a falta de només un partit per tancar la fase de grups. Un partit per al qual hi ha quatre mallorquines convocades: Patrick Guijarro, Cata Coy, Lucía Corrales i Mariona Caldentey. Aquí escoltam.
5: Súper especial. Obviamente estamos muy, muy contentas de estar aquí. Es un privilegio y creo que es el mejor partido de selecciones que podemos jugar a día de hoy, así que creo que el partido se vende solo y bueno, sabemos que tenemos que ganar, que hacerlo por dos goles, así que creo que hay suficiente motivación para las mallorquinas y para el resto para salir a hacer un buen partido.
0: Y un darrer apunte en bàsquet, la palmesana Elena Pueyo fitxa pel València Bàsquet.
1: I avui a la cultura parlam de Lorenzo Santamaría. Noches tan blancas.
2: El cantant llança avui 80 aniversari, el primer disc del mallorquí enregistrat en directe que està editat pel Segell Blau. La gravació es va fer durant el concert que va oferir a l'Auditorium de Palma dia 21 de febrer del 2025, el dia que complia 80 anys. El disc recull 22 cançons en format CD i 12 en vinil que en formen part de la gira on repassa els seus 50 anys damunt dels escenaris.
11: Si tu cantes una vegada cada 15 dies, cada mes, o 4 vegades a l'any, és molt difícil estar en forma per fer un disc en directe. En canvi, si fas bolos, actuacions cada setmana, arriba un moment en què estàs bé. I jo estic content del resultat meu particular.
2: Una llarga trajectòria que continua alimentant en projectes de futur. Damunt la taula, ara mateix hi ha una minissèrie autobiogràfica sobre la seva vida on contarà episodis personals i professionals que podria començar a gravar-se enguany i no descarta tampoc fer un disc en català.
21: Málaga la espalda, pañuelos en alto.
2: I l'Arxiu del So i la imatge de Mallorca de la Misericòrdia acull l'exposició Cuando se acaba el día de la mallorquina Beatriz Polo, una mostra que recupera la memòria de La Desbandà, un dels episodis més cruents de la Guerra Civil. L'atac sofert per la població civil que fugia de Màlaga cap a Almeria el febrer del 1937 per part del Baldón franquista, on va participar el creuer Baleares homenatjat al monòlit de la feixina de Palma. La seva padrina va ser una de les supervivents.
22: Que ella, de petita, va tenir que fugir del seu poble de Salobreña fins a Almeria, no?
6: I sempre que ho contava, contava plorant, no? I ella contava que un dia l'estava bombardejant, que se va perdre, que va arribar al carrer, a la carretera, altra vegada a la carretera, que tota la carretera estava plena de morts.
1: Així arribam a les 2:30, tornem amb més actualitat en el butlletí de les 4.

0: màxim de vehicles de lloguer i sancions que van dels 300 als 30.000 euros. Fernando Rubio és el conseller insular de Mobilitat.
1: També els hi vull anunciar que ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que tot d'una entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
0: Vots acusa el seu soci d'electoralisme, acusació compartida amb el PSOE, qui ha proposat aprovar la norma amb un decret llei del govern que hauria permès avançar aquest estiu l'entrada en vigor. La portaveu és Catalina Cladera.
2: Lo que ha de fer és demanar a la senyora Proens que faci un decret llei perquè s'apliqui aquesta llei aquest estiu. Perquè el senyor Rubio diu que quan la llei estigui aprovada ja se pot aplicar. Per tant, no mos enganyin els ciutadans, ja pot aplicar aquesta llei si vol.
3: I el govern descarta aprovar via decret llei la regulació d'entrada de vehicles a Mallorca, ja que consideren que suposaria un atac a l'autonomia del Consell Insular.
0: Tot després que el PSIP hagi oferit els seus vots per dur endavant la regulació via decret perquè la limitació se pugui posar en marxa aquest mateix estiu. Antoni Costa és el portaveu de l'executiu balear.
4: La propuesta del Partido Socialista suena más, si me lo permiten decir así, a una maniobra desesperada por ver al Partido Popular haciendo esta propuesta. Gobernaron 8 años y no solo no tuvieron esta iniciativa, sino que estaban en contra.
3: En tribunals, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per reclamar que pugui retirar de manera definitiva el carril Busbau, el tram entre l'aeroport i ciutat, a l'autopista de Llucmajor en sentit Balma. Així, l'alt tribunal haurà de decidir si els informes tècnics en contra de la via emesos pel Consell són obligatoris només per implantar el carril o s'han de renovar anualment. El recurs, recordem, es va presentar després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es pronunciés a favor de la permanència del carril.
0: I més notícies en tribunals al monestir de Santa Isabel. Isabel de Palma és de les Jerònimes, no del Bisbat. Així ho ratifica el Tribunal Suprem, que ha inadmès el recurs de cassació presentat pel Bisbat de Mallorca contra la sentència que reconeixia a les monges com a propietàries l'any 2024. En un comunicat, la priora Ángeles Cruz celebra que, a la fi, aquest capítol s'hagi tancat i cessi així un conflicte que ha enfrontat la diòcesi de Mallorca durant anys. Així la sentència ja es ferma i no hi ha cap interposició de cap altre recurs.
3: I anant fins a Eivissa, on la pressió popular ha fet efecte al barri eivissenc de Sarreal. Finalment, i després de moltes setmanes de reivindicació dels veïnats, totalment en contra del projecte, en aquesta zona no hi haurà un macroaparcament de vehicles. Rafael Triguero és el batlle d'Eivissa.
5: Però avui el que ja vull fer de forma clara i contundent és que l'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Vale. Torno a destacar.
3: Una notícia que ha estat celebrada immediatament pels veïnats, que diuen estar molt satisfets i alleujats per la notícia, però també alerten que seguiran lluitant per defensar els espais naturals del seu barri. El Batlle manté la seva voluntat de fer més aparcaments a Eivissa, però no ha detallat encara on seran. Els sindicats i les patronals cerquen arribar a un acord per un nou conveni autonòmic que millori les condicions de les professionals de l'educació de 0 a 3 anys després de rebre ahir la proposta de l'administració per al finançament del sector.
0: Un dels principals punts de la negociació és la diferència existent entre centres públics i concertats amb els centres de gestió indirecta, així com la disparitat entre la concertada i l'educació 0-3, ja que regeixen per a convenis diferents. El secretari general de la Federació d'Ensenyament USO i Illes Balears és Juan Carlos Lorenzo.
6: L'administració nos puso encima de la mesa un borrador de financiació i nosotros como sindicato mayoritario lo que hemos hecho es comunicarlo a trabajo, que si ya tenemos una financiación, que es lo que pedíamos inicialmente, pues podemos sentarnos todas las partes para negociar un acuerdo autonómico.
3: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Manacor acusat de pallissar la seva dona el dia del seu aniversari i en presència dels seus fills menors d'edat.
0: Segons explica el cos en una nota, els fets van tenir lloc el dia de l'aniversari de la dona. En un moment donat, la dona hauria rebutjat la proposta de l'home de mantenir relacions sexuals, moment en què ell la va agredir físicament, provocant-li diverses lesions a la boca, a l'oïda i a l'ull.
3: I I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol juga avui a Somoix contra Anglaterra.